0: 96.
1: Aquesta setmana, Roquetes, del 2 al 12 de juliol, Festes Majors de Roquetes 2026, sota el lema Les Festes de l'Eclipsi. Dijous 2 de juliol, a les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs d'aparadors Roquetes 2026. A les 7 de la tarda, disparada de coets, i a les 7 i mitja, repartiment de pa noli pels carrers de Roquetes, amb l'acompanyament de la xaranga, la Vermutxou. A les 11 de la nit, Nové Roquets Festival, a la Terrassa d'Estiu. Divendres 3, a les 7:45 de la tarda, proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes Majors 2026, a l'Hort de Cruells. I a les 12 i mitja de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amenitzat per l'orquestra Welcome Band. Dissabte 4 de juliol, inauguració de l'exposició fotogràfica solidària de Paco Bolunya. L'exposició es podrà visitar del 4 al 11 de juliol, de 6 de la tarda a 9 de la nit. A la 1 i mitja del migdia, pregó oficial de les Festes Majors a càrrec de Pau Hidalgo Aragonès. A partir de les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits en honor a Sant Gregori. I a les 12 de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amenitzat per les orquestres Montgrins i Saturn. I diumenge 5, a les 6:15 de la tarda, Gran Cosó Iris, amb l'acompanyament de la banda de música La Lira Roquetense, i a les 9 i mitja, 28è concert de La Lira Roquetense. A les 12 de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poi. I acaba la nit amb el ball del Fanalet. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
0: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Matí complicat a aquesta hora pel que fa al trànsit, sobretot a l'entorn de Barcelona i de l'AP7. A l'AP7 hi ha una calçada tallada en sentit Tarragona al Vendrell i entre la Pobla de Montornès i Creixell, amb desviaments per la sortida 220. També hi ha retencions en sentit Barcelona a la mateixa zona i un carril tallat a l'altura de l'Ampolla per una avaria. A l'àrea metropolitana, retencions a la A2, B10, B20, la B23, la C32 i a la C58. També hi ha congestió a la Nacional 340 entre Creixell i el Vendrell en sentit Tarragona. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des de 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que en els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que es convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. I restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França. Un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns provocarà també afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Investigadors de l'IDIBELL, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, han identificat un mecanisme que manté en espera cèl·lules amb mutacions abans que es formi un tumor. La recerca s'ha centrat en l'oncogen MYC, alterat en més del 60% dels tumors humans, i això podria obrir la porta a intervenir abans que el càncer es desenvolupi. Pel que fa als esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. I el temps, avui, calor que es normalitza després dels dies molt intensos amb màximes d'entre 30 i 35 graus a gran part del país, puntualment entre els 35 i els 37. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana, Roquetes, del 2 al 12 de juliol, Festes Majors de Roquetes 2026, sota el lema Les Festes de l'Eclipsi. Dijous 2 de juliol, a les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs d'aparadors Roquetes 2026. A les 7 de la tarda, disparada de coets, i a les 7 i mitja, repartiment de pa noli pels carrers de Roquetes, amb l'acompanyament de la xaranga, la Vermutxou. A les 11 de la nit, Nové Roquets Festival, a la terrassa d'estiu. Divendres 3, a les 7:45 de la tarda, proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes Majors 2026, a l'Hort de Cruells. I a les 12 i mitja de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amenitzat per l'orquestra Welcome Band. Dissabte 4 de juliol, inauguració de l'exposició fotogràfica solidària de Paco Bolunya. L'exposició es podrà visitar del 4 al 11 de juliol, de 6 de la tarda a 9 de la nit. A la 1 i mitja del migdia, pregó oficial de les Festes Majors a càrrec de Pau Hidalgo Aragonès. A partir de les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits en honor a Sant Gregori. I a les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amenitzat per les orquestres Montgrins i Saturno. I diumenge 5, a les 6 i quart de la tarda, Gran Cosó Iris, amb l'acompanyament de la banda de música La Lira Roquetense, i a les 9 i mitja, 28è concert de La Lira Roquetense. A les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poi. I acaba la nit amb el ball del Fanalet. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro, tota la música on tu vulguis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9 per la Pili García. Matí amb diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos a Barcelona. La situació més destacada continua a la AP7, amb la calçada tallada en sentit Tarragona al Vendrell i entre la Pobla de Montornès i Roda de Berà. També hi ha retencions a la AP7 al Vallès en tots dos sentits i un carril tallat a l'Ampolla. A l'àrea Barcelona, trànsit dens a la A2, a la B10, a la B20, la B23, la C32 i la C58. També hi ha congestió important a la Nacional 340 en sentit Creixell i el Vendrell. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des de 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i a la el PSC, que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el nou model proposat. I la conductora de l'autocar accidentat ahir a Lleida al matí ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. I restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les primeres etapes de la prova. I el govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Investigadors de l'IDBell de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge han identificat un mecanisme que manté en espera cèl·lules amb mutacions abans que es formi un tumor. La recerca s'ha centrat en l'oncogen MIC, alterat en més del 60% dels tumors humans, i podria obrir la porta a intervenir abans que el càncer es desenvolupi. En esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. I pel que fa al temps, la calor es normalitza amb màximes d'entre 30 i 35 graus puntualment fins als 37. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antera Caro.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 2 de juliol. A les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs aparador Roquetes Festes 2026. A les 7 i mitja, repartiment del panoli pels carrers de la Raval Nova i la urbanització Torre d'en Gil. A càrrec de les pubilles, pulletes, hereus i hereuets del 2025 amb l'acompanyament de la xaranga La Vermut Show. A les 9 de la nit, concentració de joves a l'Hort de Cruells. Rua amb xaranga pel carrer Major des de l'Hort de Cruells fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la xaranga La Vermut Show. I a les 11 de la nit, Nové Rockets Festival a la terrassa d'estiu. Lliurament dels mocadors de festes a totes les colles i prova número 4, presentació de colles i concurs de carros. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

0: Aquesta setmana, Roquetes, del 2 al 12 de juliol, Festes Majors de Roquetes 2026, sota el lema Les Festes de l'Eclipsi. Dijous 2 de juliol, a les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs d'aparadors Roquetes 2026. A les 7 de la tarda, disparada de coets, i a les 7 i mitja, repartiment de pa noli pels carrers de Roquetes, amb l'acompanyament de la xaranga, la Vermutxou. A les 11 de la nit, Nové Roquets Festival, a la Terrassa d'Estiu. Divendres 3, a les 7:45 de la tarda, proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes Majors 2026, a l'Orde Cruells. I a les 12 i mitja de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amenitzat per l'orquestra Welcome Band. Dissabte 4 de juliol, inauguració de l'exposició fotogràfica solidària de Paco Bolunya. L'exposició es podrà visitar del 4 al 11 de juliol, de 6 de la tarda a 9 de la nit. A la 1 i mitja del migdia, pregó oficial de les Festes Majors a càrrec de Pau Hidalgo Aragonès. A partir de les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits en honor a Sant Gregori. I a les 12 de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amenitzat per les orquestres Montgrins i Saturno. I diumenge 5, a les 6 i quart de la tarda, Gran Cosó Iris, amb l'acompanyament de la banda de música La Lira Roquetense, i a les 9 i mitja, 28è concert de La Lira Roquetense. A les 12 de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poi. I acaba la nit amb el ball del Fanalet. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, per la Pili García. En marxa al Parlament el debat i votació dels pressupostos de la Generalitat que s'aprovaran amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Junts s'ha erigit com a alternativa al govern del PSC. Antoni Castellà n'és el diputat.
2: Torno a dir, no és un país condemnat a la decadència. Catalunya és un país amb un potencial immens. El que necessita no és resignació. Catalunya necessita lideratge. Catalunya no necessita administrar les limitacions, necessita superar-les. Catalunya no necessita governs que ocupin el poder, necessita governs que transformin el país. I sí, Catalunya necessita pressupostos, però no aquests.
1: Castellà ha acusat el president Salvador Illa de governar amb arrogància ara que ja té garantits els pressupostos i ha posat d'exemple l'actitud que va tenir ahir en la sessió de control. En mobilitat es mantenen diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos de Barcelona. A la AP7 hi ha congestió per un accident entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona amb un carril tallat. També continua tallada la calçada al Vendrell i a la Pobla de Montornès en direcció, també en direcció Tarragona. A l'àrea metropolitana hi ha retencions a la A2, a la B10, B20, B23, C31, C32 i C58. També hi ha afectacions a la C25 a Espinelves i a la C51 entre Valls i Alió. I a tot això s'hi sumarà a partir d'avui les restriccions de mobilitat dins la ciutat de Barcelona per la presentació dels equips del Tour de França. La prova sortirà de la capital catalana i fins dilluns també provocarà afectacions en una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes. Baixa lleugerament l'atur a Catalunya amb 458 persones menys i un total de desocupats se situa en els 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. El govern espanyol incorporarà a partir d'avui a la futura llei de protecció de menors en entorns digitals la prohibició d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Avui s'incorporarà a la futura llei. El text també preveu tipificar com a delicte la manipulació algorítmica i l'ampliació dels continguts il·legals i establir responsabilitats penals per als directius de plataformes que els retirin, que no els retirin. L'objectiu, segons l'executiu, és fer l'espai digital un entorn més segur per als joves. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 2 de juliol. A les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs aparador Roquetes Festes 2026. A les 7 i mitja, repartiment del panoli pels carrers de la Raval Nova i la urbanització Torre d'en Gil. A càrrec de les pubilles, pulletes, heraus i heruets del 2025 amb l'acompanyament de la xaranga La Vermut Show. A les 9 de la nit, concentració de joves a l'Hort de Cruells. Rua amb xaranga pel carrer Major des de l'Hort de Cruells fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la xaranga La Vermut Show. I a les 11 de la nit, Nove Rockets Festival a la terrassa d'estiu. Lliurament dels mocadors de festes a totes les colles i prova número 4, presentació de colles i concurs de carros. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Molt més que cançons que estimes. Tota la música.

Aquesta setmana, Roquetes, del 2 al 12 de juliol, Festes Majors de Roquetes 2026, sota el lema Les Festes de l'Eclipsi. Dijous 2 de juliol, a les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs d'aparadors Roquetes 2026. A les 7 de la tarda, disparada de coets, i a les 7 i mitja, repartiment de pa noli pels carrers de Roquetes, amb l'acompanyament de la xaranga, la Vermutxou. A les 11 de la nit, Nové Roquets Festival, a la Terrassa d'Estiu. Divendres 3, a les 7:45 de la tarda, proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes Majors 2026, a l'Hort de Cruells. I a les 12 i mitja de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amenitzat per l'orquestra Welcome Band. Dissabte 4 de juliol, inauguració de l'exposició fotogràfica solidària de Paco Bolunya. L'exposició es podrà visitar del 4 al 11 de juliol, de 6 de la tarda a 9 de la nit. A la 1 i mitja del migdia,

0: Pregó oficial de les festes majors a càrrec de Pau Hidalgo Aragonès. A partir de les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits en honor a Sant Gregori. I a les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amenitzat per les orquestres Montgrins i Saturn. I diumenge 5, a les 6 i quart de la tarda, Gran Cosó Iris. Amb l'acompanyament de la banda de música, la Lira Roquetense, i a les 9 i mitja, 28è concert de la Lira Roquetense. A les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poi. I acaba la nit amb el ball del Fanalet. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També baixa lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i el total de desocupats se situa en 307.000, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
2: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu també reclama polítiques per incorporar al món laboral els majors de 52 anys i l'estacionalitat dels contractes per a joves, així com posen alerta que s'hagin destruït llocs de treballs ocupats per dones. En marxa al Parlament el debat de, i la votació dels pressupostos de la Generalitat, que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per als compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Des del PP, el diputat Juan Fernández ha assegurat que Catalunya ha de girar full del nacionalisme català i ha comparat Salvador Illa amb Artur Mas.
3: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
1: Per la seva banda, Esquerra i els Comuns donen suport als pressupostos. Han avisat que ara el govern ja disposarà de recursos i no tindrà excuses per executar polítiques progressistes. I més de 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País València i Andalusia. El 67% de les peticions provenen dels ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 2 de juliol. A les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs aparador Roquetes Festes 2026. A les 7 i mitja, repartiment del panoli pels carrers de la Raval Nova i la urbanització Torre d'en Gil. A càrrec de les pubilles, pulletes, hereus i hereuets del 2025 amb l'acompanyament de la xaranga a la Vermutxou. A les 9 de la nit, concentració de joves a l'Hort de Cruells. Rua amb xaranga pel carrer Major des de l'Hort de Cruells fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la xaranga a la Vermutxou. I a les 11 de la nit, Nove Rockets Festival a la terrassa d'estiu. Lliurament dels mocadors de festes a totes les colles i prova número 4, presentació de colles i concurs de carros. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Molt més que cançons que estimes. Antena Cadaqual. Tota la música.

0: Aquesta setmana a Roquetes, del 2 al 12 de juliol, Festes Majors de Roquetes 2026, sota el lema Les Festes de l'Eclipsi. Dijous 2 de juliol, a les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs d'aparadors Roquetes 2026. A les 7 de la tarda, disparada de coets, i a les 7 i mitja, repartiment de pa noli pels carrers de Roquetes, amb l'acompanyament de la xaranga, la Vermutxou. A les 11 de la nit, novè Roquetes Festival, a la terrassa d'estiu. Divendres 3, a les 7:45 de la tarda, proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes Majors 2026, a l'Hort de Cruells. I a les 12 i mitja de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amenitzat per l'orquestra Welcome Band. Dissabte 4 de juliol, inauguració de l'exposició fotogràfica solidària de Paco Bolunya. L'exposició es podrà visitar del 4 al 11 de juliol, de 6 de la tarda a 9 de la nit. A la 1 i mitja del migdia, pregó oficial de les Festes Majors a càrrec de Pau Hidalgo Aragonès. A partir de les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits en honor a Sant Gregori. I a les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amenitzat per les orquestres Montgrins i Saturn. I diumenge 5, a les 6 i quart de la tarda, Gran Cosó Iris, amb l'acompanyament de la banda de música La Lira Roquetense, i a les 9 i mitja, 28è concert de La Lira Roquetense. A les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poi. I acaba la nit amb el ball del Fanalet. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per a compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Els Comuns han promès exigència al PSC un cop aprovats els pressupostos i han avisat que la legislatura dependrà de com el govern abordi l'habitatge, rodalies, educació i salut. Jessica Albiat també ha carregat contra Junts i els ha exigit que deixin el que ha qualificat de joc macabre amb el PP.
2: Aquí sembla que a alguns cal recordar-los, senyors i senyores de Junts, qui és el Partit Popular. El Partit Popular és el partit més corrupte d'Europa. És el partit de les càrregues de l'1 d'octubre. És el que ataca la immersió lingüística i la unitat de la llengua. És el que ha fet una tasca ingent perquè el català no siga oficial a Europa. És el que estava en contra dels indults i de l'amnistia. És el de la dona del País Valencià. És el de les morts a les residències del Madrid d'Ayuso per culpa de la Covid.
1: Albiach ha assegurat que els Comuns tindran la mà estesa per negociar, però també fermesa per exigir el compliment dels acords. I Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total el desocupat se situa en els 37.168, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
3: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu ha posat el focus especialment en tres col·lectius: les dones, perquè aquest juny s'ha destruït llocs de treball femenins, les persones de més de 52 anys que continuen tenint dificultats per reincorporar-se al mercat laboral i els joves que sovint entren a treballar amb contractes estacionals. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans de l'Amèrica Central i Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 2 de juliol. A les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs d'aparador Roquetes Festes 2026. A les 7 i mitja, repartiment del panoli pels carrers de la Raval Nova i la urbanització Torre d'en Gil. A càrrec de les pubilles, pulletes, hereus i hereuets del 2025 amb l'acompanyament de la xaranga La Vermut Show. A les 9 de la nit, concentració de joves a l'Hort de Cruells. Rua amb xaranga pel carrer Major des de l'Hort de Cruells fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la xaranga La Vermut Show. I a les 11 de la nit, Nove Rockets Festival a la terrassa d'estiu. Lliurament dels mocadors de festes a totes les colles i prova número 4, presentació de colles i concurs de carros. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Aquesta setmana, Roquetes, del 2 al 12 de juliol, Festes Majors de Roquetes 2026, sota el lema Les Festes de l'Eclipsi. Dijous 2 de juliol, a les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs de paradors Roquetes 2026. A les 7 de la tarda, disparada de coets, i a les 7 i mitja, repartiment de pa noli pels carrers de Roquetes, amb l'acompanyament de la xaranga, la Vermutxou. A les 11 de la nit, novè Roquetes Festival, a la Terrassa d'Estiu. Divendres 3, a les 7:45 de la tarda, proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes Majors 2026, a l'Hort de Cruells. I a les 12 i mitja de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amenitzat per l'orquestra Welcome Band. Dissabte 4 de juliol, inauguració de l'exposició fotogràfica solidària de Paco Bolunya. L'exposició es podrà visitar del 4 al 11 de juliol, de 6 de la tarda a 9 de la nit. A la 1 i mitja del migdia, pregó oficial de les Festes Majors a càrrec de Pau Hidalgo Aragonès. A partir de les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits en honor a Sant Gregori. I a les 12 de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amenitzat per les orquestres Montgrins i Saturno. I diumenge 5, a les 6 i quart de la tarda, Gran Cosó Iris, amb l'acompanyament de la banda de música La Lira Roquetense, i a les 9 i mitja, 28è concert de La Lira Roquetense. A les 12 de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poi. I acaba la nit amb el ball del Fanalet. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Benvinguts a la ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Pili García. El Parlament ha aprovat aquest dijous els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Els comptes pugen gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a 3 anys sense nous pressupostos a Catalunya, el període més llarg en democràcia. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha defensat que els pressupostos de la Generalitat per al 2026 són una declaració de confiança en el país i ha destacat que el 75% del pressupost es destinarà a reforçar l'estat del benestar.
2: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va a reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
1: Políticament, l'aprovació dona aire al govern en minoria d'Illa i li permet encarar la legislatura amb els comptes garantits. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total de desocupats se situa en 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. Paral·lelament a l'atur, a la zona euro, es manté estable al 6,2% al maig, segons l'Eurostat. Espanya, però, registra la segona taxa més alta, amb un 10,3%, només per darrere de Finlàndia. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans d'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. S'eleven a 27 els espanyols morts per terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. Exterior manté obertes les línies d'emergència i consular i demana als espanyols del país que les utilitzin. Segons l'últim balanç de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I en esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. Pel que fa al temps, la calor es normalitza després de dies molt intensos, amb màximes d'entre 30 i 35 graus a la major part del país, puntualment fins als 36 o 37 graus. A partir de la tarda podran créixer núvols poc importants a zones de muntanya i sense pluja.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Avui dijous, 2 de juliol, s'enceten les festes majors de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. I com ja és costum, a l'inici de les festes, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, vol enviar una salutació i una felicitació a tota la gent de Roquetes i a la del territori, convidant-los a participar en aquestes festes de Roquetes.
6: Enguany, des de l'Observatori de l'Ebre, el centre de referència per a l'eclipsi que viurem el 12 d'agost, vull desitjar molt bones festes a tothom i vull agrair molt especialment a la feina que fa el Patronat de Festes, que des de fa moltes setmanes està treballant incansablement per a poder tindre les millors festes del territori. Sense la seva feina i la seva dedicació, les festes que tenim no serien una realitat. També vull agrair molt especialment a les entitats i associacions, que són el motor de la nostra ciutat durant tot l'any, però que també en estos dies de festa se posen al costat del Patronat de Festes per elaborar un programa intens en actes culturals, festius, educatius, socials i divulgatius. Sense totes aquestes entitats i associacions, les nostres festes tampoc no serien possibles. I vull fer un agraïment i una felicitació molt especial per al nostre jovent, el nostre jovent que és referent al territori, el nostre jovent que viu les festes d'una manera espectacular, però que també ho fa d'una manera molt cívica. I això s'ha de destacar i se'ls ha d'agrair per fer-ho com ho fan. I també vull convidar a les roqueteres i roqueteros i a la gent d'arreu del territori a que vinguin a gaudir de les nostres festes. Sobretot, vull destacar el Cosuiris, que enguany ja us puc avançar que serà espectacular. sortim al carrer, sortim, retrobem-nos en familiars, en amics, sortim al carrer, gaudim de tots els actes que ens han preparat, disfrutem-les, fem-ho de manera cívica, cuidant el que és de tots i sobretot respectant a tothom. Molt bones festes, roqueteres i roqueteros, i la gent que ens vingui a visitar.
5: També el regidor de festes de l'Ajuntament de Roquetes, Siscoller, convida a la gent a vindre a participar d'aquestes festes de l'eclipsi a l'hora que repassa els actes més destacats de la programació.
7: Bé, bon dia, ens trobem ja a l'antesala de les festes majors de Roquetes. 11 dies de festa, no ho pot dir tothom, però Roquetes som festeros, som xaladors, però també, dir-ho d'alguna manera, som també un poble que, davant de tots els actes que fem, que seran més de 100, n'hi ha uns quants que són també solidaris, i per tant això també dona valor a les festes de Roquetes. És a dir, que també tenim un compromís cívic i social a nivell de la gent de Roquetes i la gent del territori. Dir que en aquests 11 dies de festes tenim molta varietat d'actes on tothom se pot sentir representat, des de menuts, des de grans, des de més grans. Tenim menjades populars, com ja sabeu, durant tots aquests anys, i, evidentment, les nits de la terrassa d'estiu, on tindrem 10 dies de festa inacabable. I és com, en aquest cas, al·lusiu al cartell que ens ha fet l'Ignasi Blanc, lligat en l'eclipse solar, que, malgrat que lo balles per la nit, no se farà de dia. Dir també, per últim, que tenim com a convidat a l'ofrena el Tomàs Molina, lligat, és un meteoròleg, però que ho lliguem també amb el tema de l'eclipse solar, perquè molta gent se pregunta què pinta Tomàs Molina a Roquetes, i també, en aquest cas, agrair al pregoner, al Pau Hidalgo, per la seva volta al món solidari en bicicleta, que va recollir diners per al projecte EMA. En definitiva, tenim unes festes majors on tothom s'hi sentirà representat, ja que també fem activitats multiculturals, en aquest cas organitzades per Càritas i la mateixa àrea de saber a les persones de l'Ajuntament de Roquetes i el Departament de, i el Consell, la Regidoria de Cultura. Això ho farem en dissabte. Hi ha també aspectes tradicionals com l'ofrena, com el repartiment de panoli, els pobillers i hereus vestits de pagesos. És a dir, tradició i modernitat, festa, solidaritat, en definitiva, 11 dies que donen lloc per a molt, i on Roquetes se mostra de cara a les Terres de l'Ebre d'una manera totalment diferent, la festiva i, sobretot, participadora i xaladora. Roqueteros, molt bona festa major, i sobretot a la gent que sou de fora, benvinguts a la festa de major de Roquetes. I no oblideu, un fabulós cosuiris que xalareu d'allò més. Bones festes.
5: I finalment, el president del Patronat de Festes de Roquetes, Juan Carlos Sangres, també ens envia la seva especial felicitació d'aquestes festes de Roquetes, les festes de l'eclipsi.
8: Bueno, bon dia, ja tornem a estar al mes de juny, començament de les festes majors, unes festes majors que tornen a la normalitat després del 175è aniversari de les festes de l'any passat. Això és la salutació i la invitació a festes, però jo sí que voldria enguany dedicar esta salutació a molta gent que ni surt al programa de festes, ni es veu, ni és la cara visible. Vull dir, unes festes majors no es poden organitzar en la qualitat que s'organitzen si no hi ha detrás un equip humà que les fa possible. I aquest equip humà, doncs, parlo de molts dels funcionaris, de l'equip que tinc davant de Roquetes Comunicació. Vull dir, aquí tinc un equip que dona veu i imatge a tot el que es fa a Roquetes, i com no dir-ho, als col·laboradors que té el Patronat de Festes, que desinteressadament venen a ajudar perquè senten Roquetes i senten les seues festes, i com no dir-ho, a la brigada municipal, que sempre està al costat del Patronat de Festes, per al que convé, el que no convé, i sempre en una molt bona cara. Vull dir, les festes majors sempre són més del que es veu a un programa de festes o als actes que organitzem. Com no cal dir-ho també a la policia local, que ens dona seguretat i tranquil·litat a la nostra ciutat dins de 12 o 11 dies de festa major. Com que res més, roqueteros, roqueteres, gent de les Terres de l'Ebre, veniu a les millors festes, i no m'he equivocat, a les millors festes de Roquetes, que Roquetes és una ciutat on obri les portes i obri les mans a tothom. només desitjar-vos que el temps mos acompanye, que esta calor mos doni una miqueteta de tregua i de poguésseu desenxufar l'endoll de la rutina del dia a dia i poder disfrutar de 11 dies de tertúlia amb els amics i la família. Molt bones festes a tothom.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Recursos per a la millora d'equipaments. L'escola de la Raval de Cristo disposarà a partir del proper curs 2026-2027 de patis reformats, després de l'inici dels treballs de renovació del paviment de l'espai, així com de l'ampliació de les zones verdes existents. L'actuació, a càrrec de l'Ajuntament de Roquetes i amb un pressupost de 101.998 euros, s'ha impulsat amb la voluntat d'afavorir el confort i augmentar els punts d'ombra del pati, responent així a les necessitats educatives i lúdiques del centre. Concretament, la inversió garantirà un entorn més segur, accessible i adequat per a l'ús diari de l'alumnat a través de la substitució del paviment de formigó actual, deteriorat pel pas del temps i amb desnivells, problemes de drenatge i trencaments. Tanmateix, el projecte inclou la plantació de nou arbrat i l'increment de les àrees amb terra de sauló, que permetrà doblar l'espai verd actual fins a arribar a una superfície de 550 metres quadrats. Durant la visita d'obres realitzada aquest dimecres al col·legi, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha anunciat que l'obra estarà finalitzada aquest mes de juliol.
9: Unes obres llargament reivindicades, que era la millora dels patis. Uns patis que tenien molts anys i que el seu paviment estava molt deteriorat i que en aquestes obres se renovarà per complet. També aquesta obra permetrà guanyar més zona verda dins dels patis, d'aquesta manera els xiquets i les xiquetes tindran la seva zona de terra i de vegetació per a poder tindre este contacte amb la natura. Estem parlant d'una pavimentació d'uns 1.800 metres aproximadament de pavimentats i d'uns 550 metres, és més que es dobla tot l'espai verd que hi haurà al pati de l'escola de Raval de Cristo. Una execució d'unes obres que permetrà a les festes de la Raval de Cristo, que són l'última setmana de juliol, poder estrenar i gaudir estos nous patis tan necessaris per a la comunitat educativa de la Raval de Cristo. En un pressupost de 102.000 euros se resoldrà un d'aquells problemes endèmics que tenia l'escola Raval de Cristo quan plovia, tenia les dificultats per a que els xiquets i les xiquetes poguessin accedir bé, en este cas, a l'escola.
5: Al seu torn, la directora de l'escola Raval de Cristo, Magda Bell, ha valorat especialment el fet de guanyar a zona verda, a més de la millora de les pistes i el dibuix de les línies.
10: Tindrem tota una pavimentació nova. Valorem també molt positivament des de l'escola que hi haurà més zona verda, tant al principi a l'entrar a l'escola hi ha uns metres de zona verda, així com al final, i també millorarem les pistes i el dibuix de les línies per a poder fer jocs i esports, perquè hem de pensar que a l'escola Raval de Cristo tota l'àrea d'educació física se fa fora al carrer.
5: A la vegada, durant la compareixença, s'ha avançat que el centre també disposarà d'un nou sistema de climatització abans d'acabar l'any gràcies a la instal·lació d'una nova caldera d'aerotèrmia en substitució de l'anterior de gasoil. L'actuació, amb un pressupost de 113.000 euros i que rebrà finançament del Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona, dotarà de fred a l'estiu i calor a l'hivern totes les aules de l'escola. L'alcalde, Ivan García, ha anticipat que el centre estarà plenament adaptat per l'arribada de les altes temperatures el 2027.
9: Lligat en esta actuació, un sistema de calefacció que se substitueix per aerotèrmia. Esperem que abans de final d'any l'escola de Ravaleta estigui climatitzada tant en calent com en fred, i d'esta manera, quan tornarà a vindre la calor al 2027, estarà instal·lada ja esta nova caldera d'aerotèrmia en tots els generadors a cada classe, per a tindre aquest aire condicionat tan necessari per al bon desenvolupament de l'activitat escolar.
5: En aquest sentit, la directora de l'escola Raval de Cristo, Magda Bell, ha afirmat que el nou sistema de climatització serà molt bo per a tots els xiquets i xiquetes i els treballadors.
10: És molt bo per al centre, molt bo per als xiquets i les xiquetes i totes les persones que hi treballen, que cada vegada anem augmentant i estem parlant més d'un centenar de persones que entren al centre diàriament.
5: Amb una inversió de 102.000 euros, l'actuació afavorirà el confort i augmentarà l'ombra del pati responent a les necessitats educatives i lúdiques del centre, millorant els patis de l'escola de la Raval de Cristo amb nou paviment i zones verdes.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
11: Hola, bon dia. Encetem la jornada amb el cel serè o poc ennuvolat en general i avui predominarà l'ambient assolellat arreu amb alguns núvols d'evolució a punts de muntanya. En general no s'espera precipitació. La temperatura serà lleugerament més alta amb valors que voltaran entre 30 i 35 graus, si bé a ponent podrà arribar fins a 37 o 38 graus. Tot plegat amb vent de component sud entre fluix moderat i onades al voltant del mig metre d'altura. De cara als dies vinents s'espera que es vagi impulsant una dorsal anticiclònica i les altes pressions en superfície que afavoriran el predomini de l'ambient assolellat i l'augment de la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: I ara a l'informatiu d'Antena Caro obrim la secció En sèrie. És moment per conèixer les novetats, estrenes i recomanacions setmanals de tota l'oferta de la cartellera a les plataformes digitals.
12: En sèrie.
13: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
12: Les millors ficcions.
13: Els millors relats.
12: Les estrenes més espectaculars.
13: El retorn de les sèries més esperades.
12: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
13: En sèrie, amb l'Ali Giné.
14: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta setmana d'impàs entre juny i juliol i amb un nom destacat a la cartellera. De seguida el coneixerem, abans però comencem com sempre el repàs setmanal de la cartellera digital.
15: La Facultat de Geografia e Història ha resuelto otorgarle una beca económica
16: a las alumnas menores de 30 años.
14: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i trobem Millennial.
17: ¿Qué coño se va a integrar?
18: Se van a pispar, es que ni siquiera los jóvenes.
19: Expresiones. ¿Sirvo coño? Me das lache.
14: En un to de comèdia, la sèrie segueix una bibliotecària a l'atur de 42 anys que ha de tornar a la universitat per cobrar una beca que li han concedit per error burocràtic.
20: Perrear no es nada nuevo. Es como para los de tu generación...
21: Tener conciencia social...
22: Estoy igual que antes.
14: Trepada en els codis del món universitari i amb la finalitat d'amagar la seva edat, es sotmet a un canvi d'imatge ideat per dues joves, el que farà que acabi creient-se al seu propi personatge.
23: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero?
24: He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
25: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
14: Des d'aquest dimecres a Disney Plus hi arriba Olivia.
26: Aquí la gente da cringe, tía, no llega ni el shame.
24: Aquí tenemos tradición.
27: No, lo que no tenemos es dinero.
24: Tengo 1,70.
28: Pues con eso te llevas dos puñados de... y una pegatina.
14: Parlem d'una altra comèdia que narra la història de l'home del temps més famós del país, Mario Rey, que després d'un gir inesperat a la seva vida es veu obligat a refugiar-se amb la seva filla a la masia del seu pare, amb qui porta 30 anys sense parlar-hi.
29: Te he visto más en la tele que en persona.
24: No te entiendo, hija. ¿Qué quieres?
29: Quiero una familia.
14: El retrobament forçat obrirà velles ferides, però també noves oportunitats.
30: Nuestras primeras vacaciones.
31: Aprovechémoslas.
32: Bienvenido al Riviera.
30: Julia, un placer volver a verla.
33: Buenos días, señora Ackerman.
14: També des d'aquest dimecres a Netflix hi trobem Verano del 36.
34: Él nunca te importó. Lo tomaste y lo dejaste. Te portaste como una furcia.
35: Un asesino siempre tiene un móvil.
14: Ens situem a Niza, l'agost del 36. Quatre dones d'origen molt diferent es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en el luxós hotel Riviera.
36: Un fuerte aplauso para la cumpleañera, el
37: brindis por todos vosotros, mis amigos, mi mundo. Tengo mucha suerte en la vida. No cambiaría nada.
14: La darrera proposta d'aquest dimecres ens porta a Amazon Prime, on hi arriba el...
38: Bonito paraguas.
37: Gracias, es una reliquia.
39: Es broma, pareces idiota.
14: La ficció segueix a Elle Woods durant la seva etapa d'institut mentre descobrim les experiències vitals que la van convertir en la icònica jove que vam conèixer a una rúbia molt legal.
40: Charitra marchi santa compatiaval aquí.
14: Aquest dijous a Amazon també s'hi estrena Isaac Tanam. Ambientada en una ciutat portuària costanera fictícia entre les dècades del 80 i 90 del segle XX, la història segueix a un capo implacable que ascendeix des de les disputes pesqueres per controlar el contraband i la política de la localitat.
41: Para que conste, ¿cómo te llamas?
42: Mavis Perramala Beaumont.
43: ¡Eh! ¡Babón!
0: I me da un je ne
14: sais. A Netflix aquest dijous s'hi estrena la tercera temporada de La supervivència d'una xica con curvas.
0: Es demasiado y va muy rápido. Apenas le dejo verme con gorro de dormir. Esto no va de que nos pasen cosas, esto va de cómo gestionar las que nos pasan.
14: Tornen les aventures de Michelle Butter, una estilista recentment separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
1: Respecto al asesinato, yo fui la mente maestra.
14: I no ens movem de Netflix, perquè encara aquest dijous hi arriba El hombre vapor.
1: El día de mañana me gustaría llevar a cabo una conferencia de prensa para explicarles cómo lo maté y cuál fue el motivo.
14: La trama japonesa parteix del moment en què una persona explota espontàniament en directe a la televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat i poder atemorir tot un país sencer.
2: So what do? You
3: live your life, you go in shadows.
4: I sell photocopiers.
2: What do you really do?
14: Encara dijous a Movistar Plus s'hi estrena Memòria d'un assassino.
5: We do the job. We don't ask questions.
14: La sèrie segueix un home que ha viscut durant anys mantenint dues vides incompatibles, la de pare en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York.
6: My mind, it's getting worse.
14: El seu sistema funciona, fins que descobreix que pateix Alzheimer precoç.
7: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo.
14: I divendres l'estrena de la setmana a Apple TV i arriba l'esperada tercera temporada de Silo.
8: Lleva 3 meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho. There's a...
14: Arriba la tercera entrega d'una de les sèries insígnies de la plataforma.
9: No recuerda nada, excepto lo que le dicen.
14: En aquesta tercera temporada, el personatge de Rebecca Ferguson ha sobreviscut a la seva neteja fallida i torna al búnquer, però amb importants buits de memòria.
10: La verdad no se consigue sin un precio.
11: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
12: ¿Se enterara de qué?
14: La trama partirà de dues línies temporals, la del present en un búnquer post-rebel·lió i la del passat, que ens ha d'explicar per què 10.000 persones viuen ara sota terra.

0: Arribem al moment de la recomanació i aquesta setmana és per la quarta temporada de From. Will I be handsome? Will I be rich? Is what he said to me. Per molts, la ficció d'HBO Max s'està convertint a poc en la nova Perdidos. Tampoc és d'estranyar perquè comparteixen el mateix showrunner. Ara bé, esperem que s'encamini cap a un final molt més satisfactori. De moment, aquesta quarta entrega ja ha assentat les bases perquè la seva temporada final, que esperem veure al llarg del 2027, resolgui tots els dubtes plantejats, començant per com s'ha creat el petit poble de la ficció i si podran o no tornar a casa tots els seus protagonistes.
1: Lo sientes, ¿verdad? Cuando entré en las ruinas, creo que fui a un sitio.
2: Eres una recorrehistòries. Però no puedes contar una historia que ya se ha contado.
0: Però parlem d'aquesta quarta entrega. Han estat 10 episodis plens de moments de desesperació, imatges grotesques, en la que els creadors han apostat per donar espai a tots els personatges, per bé o per mal.
3: ¿Y tu padre?
2: No ha vuelto.
3: ¿No estaba contigo?
2: Sí, es que nos separamos.
0: Part dels espectadors critiquen precisament la introducció d'aquestes subtrames que no semblen aportar res a la trama principal. Però la crítica especialitzada creu que la sèrie ha trobat un equilibri excel·lent entre el terror i el misteri.
2: No sabemos qué pasó, ni siquiera sabemos si es cierto.
4: Tú, yo, Jim.
2: Jim no está.
0: En qualsevol cas, estem davant d'una de les propostes de terror més inquietants de les plataformes ara mateix, amb una quarta entrega que continua mantenint alt l'interès que va generar la primera temporada de la sèrie.
2: ¿Te crees que eres un héroe? Lo que le has hecho a ese pobre chico es de ser un monstruo.
0: Això sí, haurem d'esperar una cinquena temporada per veure'n la conclusió. La bona notícia és que ja està confirmada i que efectivament serà el final d'aquesta història. S'espera per mitjans del 2027.
2: Es una gran pena que no vayas a ver lo que va a pasar ahora. Siempre es mi parte favorita. Es cuando entre ellos empiezan a despedazarse.
0: De moment, però, aquí us deixem un fragment per anar fent temps.
5: Boyd. Boyd, ¿pero qué cojones haces? Son todas las balas que nos quedan. De cada arma que ha pasado por aquí. Tengo que asegurarme. Tengo que asegurarme de que si vienen mal dadas, tengamos suficientes.
6: ¿Suficientes para qué?
5: Entre la colonia y el pueblo, ¿cuántos somos en total? Necesito un recuento, gracias.
6: Sea, lo que esté haciendo, tiene que parar.
5: Boyd, tiene que parar. ¡Eh! ¡Ganamos una vez, Kenny! ¡Una sola amarga victoria! Y aún así no pudimos con un hijo puta que... Oye, lo que hemos visto allí abajo significa que no hay manera de defenderse de esos seres. No hay ningún modo, ninguno, de vencer. Tal vez llegue el día en que solo podamos decidir cómo elegimos morir. O dejamos que esos seres nos despedacen vivos, o...
0: Aquí l'en sèrie, la setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adeu-siau.
7: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 2 de juliol. A les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs aparador Roquetes Festes 2026. A les 7 i mitja, repartiment del panoli pels carrers de la Raval Nova i la urbanització Torre d'en Gil. A càrrec de les pubilles, pulletes, hereus i hereuets del 2025 amb l'acompanyament de la xaranga La Vermo Show. A les 9 de la nit, concentració de joves a l'Hort de Cruells. Rua amb xaranga pel carrer Major des de l'Hort de Cruells fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la xaranga La Vermo Show. I a les 11 de la nit, Nové Rockets Festival a la terrassa d'estiu. Lliurament dels mocadors de festes a totes les colles i prova número 4, presentació de colles i concurs de carros. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Carro. Tota la música.

Aquesta setmana, Roquetes, del 2 al 12 de juliol, Festes Majors de Roquetes 2026, sota el lema Les Festes de l'Eclipsi. Dijous 2 de juliol, a les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs de paradors Roquetes 2026. A les 7 de la tarda, disparada de coets, i a les 7 i mitja, repartiment de pa noli pels carrers de Roquetes, amb l'acompanyament de la xaranga, la Vermutxou. A les 11 de la nit, novè Roquetes Festival, a la Terrassa Estiu. Divendres 3, a les 7:45 de la tarda, proclamació de pubilles, pubillets, hereus i hereuets. Festes Majors 2026, a l'Hort de Cruells. I a les 12 i mitja de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amenitzat per l'orquestra Welcome Band. Dissabte 4 de juliol, inauguració de l'exposició fotogràfica solidària de Paco Bolunya. L'exposició es podrà visitar del 4 al 11 de juliol.

juliol, de 6 de la tarda a 9 de la nit. A la 1 i mitja del migdia, pregó oficial de les festes majors a càrrec de Pau Hidalgo Aragonès. A partir de les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits en honor a Sant Gregori. I a les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amenitzat per les orquestres Montgrins i Saturn. I diumenge 5, a les 6 i quart de la tarda, Gran Cosó Iris, amb l'acompanyament de la banda de música La Lira Roquetense, i a les 9 i mitja, 28è concert de La Lira Roquetense. A les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poi. I acaba la nit amb el ball del Fanalet. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, Terra Viva, entre l'Ebre i els ports.

0: Aquesta setmana, Roquetes, del 2 al 12 de juliol, Festes Majors de Roquetes 2026, sota el lema Les Festes de l'Eclipsi. Dijous 2 de juliol, a les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs d'aparadors Roquetes 2026. A les 7 de la tarda, disparada de coets, i a les 7 i mitja, repartiment de pa noli pels carrers de Roquetes, amb l'acompanyament de la xaranga, la Vermutxou. A les 11 de la nit, Nové Roquets Festival, a la terrassa d'estiu. Divendres 3, a les 7:45 de la tarda, proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes Majors 2026, a l'Hort de Cruells. I a les 12 i mitja de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amenitzat per l'orquestra Welcome Band. Dissabte 4 de juliol, inauguració de l'exposició fotogràfica solidària de Paco Bolunya. L'exposició es podrà visitar del 4 al 11 de juliol, de 6 de la tarda a 9 de la nit. A la 1 i mitja del migdia, pregó oficial de les Festes Majors a càrrec de Pau Hidalgo Aragonès. A partir de les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits en honor a Sant Gregori. I a les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amenitzat per les orquestres Montgrins i Saturno. I diumenge 5, a les 6 i quart de la tarda, Gran Cosó Iris, amb l'acompanyament de la banda de música La Lira Roquetense, i a les 9 i mitja, 28è concert de La Lira Roquetense. A les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poi. I acaba la nit amb el ball del Fanalet. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats però critiquen que es tracta, diuen, de contractació temporal. Òscar Riu és el responsable de l'UGT.
3: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: I la circulació de trens de viatgers i mercaderies pel túnel de Rubí es podrà reprendre sense restriccions aquest proper dimarts i el 7 de juliol, després que DIF hagi acabat les obres de contingència per reforçar, estabilitzar i millorar l'estructura d'aquesta infraestructura. La retirada de les restriccions arriba una setmana abans del calendari que estava inicialment previst. El gestor treballa de manera coordinada, diu, amb la Generalitat i amb Renfe per recuperar completament la R8 interrompuda des de finals de gener. I atenció, perquè el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada de la segona onada de calor de l'estiu a partir del proper diumenge, un episodi que afectarà especialment l'interior i que s'allargarà almenys fins a dimecres de la setmana que ve, amb màximes de fins a 40 graus o més a les zones més tòrrides del país. Per tal, cal anar amb precaució. I avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Chu com a caps de cartell. El concert inaugural del Petit de Calerí i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals amb una coproducció de La Xarxa i també de Canal Blau. I aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial. 184 ciclistes que desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 2 de juliol. A les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs d'aparador Roquetes Festes 2026. A les 7 i mitja, repartiment del panoli pels carrers de la Raval Nova i la urbanització Torre d'en Gil, a càrrec de les pubilles, pulletes, heraus i heruets del 2025, amb l'acompanyament de la xaranga a la Vermuchou. A les 9 de la nit, concentració de joves a l'Hort de Cruells. Rua amb xaranga pel carrer Major des de l'Hort de Cruells fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la xaranga a la Vermuchou. I a les 11 de la nit, Nové Rockets Festival a la terrassa d'estiu. Lliurament dels mocadors de festes a totes les colles i prova número 4, presentació de colles i concurs de carros. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Aquesta setmana, Roquetes, del 2 al 12 de juliol, Festes Majors de Roquetes 2026, sota el lema Les Festes de l'Eclipsi. Dijous 2 de juliol, a les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs de paradors Roquetes 2026. A les 7 de la tarda, disparada de coets, i a les 7 i mitja, repartiment de pa noli pels carrers de Roquetes, amb l'acompanyament de la xaranga, la Vermutxou. A les 11 de la nit, Nové Roquets Festival, a la terrassa d'estiu. Divendres 3, a les 7:45 de la tarda, proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes Majors 2026, a l'Hort de Cruells. I a les 12 i mitja de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amenitzat per l'orquestra Welcome Band. Dissabte 4 de juliol, inauguració de l'exposició fotogràfica solidària de Paco Bolunya. L'exposició es podrà visitar del 4 al 11 de juliol, de 6 de la tarda a 9 de la nit. A la 1 i mitja del migdia, pregó oficial de les Festes Majors a càrrec de Pau Hidalgo Aragonès. A partir de les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits en honor a Sant Gregori. I a les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amenitzat per les orquestres Montgrins i Saturno. I diumenge 5, a les 6 i quart de la tarda, Gran Cosó Iris, amb l'acompanyament de la banda de música La Lira Roquetense, i a les 9 i mitja, 28è concert de La Lira Roquetense. A les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poi. I acaba la nit amb el ball del Fanalet. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 2 de juliol. A les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs d'aparador Roquetes Festes 2026. A les 7 i mitja, repartiment del panoli pels carrers de la Raval Nova i la urbanització Torre d'en Gil. A càrrec de les pubilles, pulletes, hereus i hereuets del 2025 amb l'acompanyament de la xaranga La Vermut Show. A les 9 de la nit, concentració de joves a l'Hort de Cruells. Rua amb xaranga pel carrer Major des de l'Hort de Cruells fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la xaranga La Vermut Show. I a les 11 de la nit, Nova Rockets Festival a la terrassa d'estiu. Lliurament dels mocadors de festes a totes les colles i prova número 4, presentació de colles i concurs de carros. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.
3: Fuck!
4: Oh! Carpet Fiber Music.

0: Aquesta setmana, Roquetes, del 2 al 12 de juliol, Festes Majors de Roquetes 2026, sota el lema Les Festes de l'Eclipsi. Dijous 2 de juliol, a les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs d'aparadors Roquetes 2026. A les 7 de la tarda, disparada de coets, i a les 7 i mitja, repartiment de pa noli pels carrers de Roquetes, amb l'acompanyament de la xaranga, la Vermutxou. A les 11 de la nit, novè Roquetes Festival, a la Terrassa d'Estiu. Divendres 3, a les 7:45 de la tarda, proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes Majors 2026, a l'Hort de Cruells. I a les 12 i mitja de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amenitzat per l'orquestra Welcome Band. Dissabte 4 de juliol, inauguració de l'exposició fotogràfica solidària de Paco Bolunya. L'exposició es podrà visitar del 4 al 11 de juliol, de 6 de la tarda a 9 de la nit. A la 1 i mitja del migdia, pregó oficial de les Festes Majors a càrrec de Pau Hidalgo Aragonès. A partir de les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits en honor a Sant Gregori. I a les 12 de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amenitzat per les orquestres Montgrins i Saturno. I diumenge 5, a les 6 i quart de la tarda, Gran Cosó Iris, amb l'acompanyament de la banda de música La Lira Roquetense, i a les 9 i mitja, 28è concert de La Lira Roquetense. A les 12 de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poi. I acaba la nit amb el ball del Fanalet. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Els socis de la legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i han votat a favor d'aquests pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, ja que no tindrà excuses per desplegar tots els acords. Escoltem la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
2: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
3: I per això, a partir d'ara, els Comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
1: I un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols a Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones continuen desaparegudes. De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones de les 244 i 68 d'altres nacionalitats. En total, les víctimes s'eleven a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire. Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en una presumpta trama per desestabilitzar causes judicials, diuen que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díez. D'aquí una hora més, notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 2 de juliol. A les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs aparador Roquetes Festes 2026. A les 7 i mitja, repartiment del panoli pels carrers de la Raval Nova i la urbanització Torre d'en Gil. A càrrec de les pubilles, pulletes, heraus i heruets del 2025 amb l'acompanyament de la xaranga La Vermutxou. A les 9 de la nit, concentració de joves a l'Hort de Cruells. Rua amb xaranga pel carrer Major des de l'Hort de Cruells fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la xaranga La Vermutxou. I a les 11 de la nit, Nove Rockets Festival a la terrassa d'estiu. Lliurament dels mocadors de festes a totes les colles i prova número 4, presentació de colles i concurs de carros. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro, tota la música. On tu vulguis.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antina Caro, benvinguts a la música.

0: Aquesta setmana, Roquetes, del 2 al 12 de juliol, Festes Majors de Roquetes 2026, sota el lema Les Festes de l'Eclipsi. Dijous 2 de juliol, a les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs d'aparadors Roquetes 2026. A les 7 de la tarda, disparada de coets, i a les 7 i mitja, repartiment de pa noli pels carrers de Roquetes, amb l'acompanyament de la xaranga, la Vermutxou. A les 11 de la nit, Nové Roquets Festival, a la Terrassa d'Estiu. Divendres 3, a les 7:45 de la tarda, proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes Majors 2026, a l'Hort de Cruells. I a les 12 i mitja de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amenitzat per l'orquestra Welcome Band. Dissabte 4 de juliol, inauguració de l'exposició fotogràfica solidària de Paco Bolunya. L'exposició es podrà visitar del 4 al 11 de juliol, de 6 de la tarda a 9 de la nit. A la 1 i mitja del migdia, pregó oficial de les Festes Majors a càrrec de Pau Hidalgo Aragonès. A partir de les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits en honor a Sant Gregori. I a les 12 de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amenitzat per les orquestres Montgrins i Saturno. I diumenge 5, a les 6:15 de la tarda, Gran Cosó Iris, amb l'acompanyament de la banda de música La Lira Roquetense, i a les 9 i mitja, 28è concert de La Lira Roquetense. A les 12 de la nit, ball a la Terrassa d'Estiu, amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poi. I acaba la nit amb el ball del Fanalet. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro, tota la música on tu vulguis. La cama se...

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 2 de juliol. A les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs d'aparador Roquetes Festes 2026. A les 7 i mitja, repartiment del panoli pels carrers de la Raval Nova i la urbanització Torre d'en Gil. A càrrec de les pubilles, pulletes, heraus i heruets del 2025 amb l'acompanyament de la xaranga La Vermut Show. A les 9 de la nit, concentració de joves a l'Hort de Cruells. Rua amb xaranga pel carrer Major des de l'Hort de Cruells fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la xaranga La Vermut Show. I a les 11 de la nit, Nova Rockets Festival a la terrassa d'estiu. Lliurament dels mocadors de festes a totes les colles i prova número 4, presentació de colles i concurs de carros. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro. La fórmula.

0: Dissabte 4 de juliol, inauguració de l'exposició fotogràfica solidària de Paco Bolunya. L'exposició es podrà visitar del 4 al 11 de juliol, de 6 de la tarda a 9 de la nit. A la 1 i mitja del migdia, pregó oficial de les festes majors a càrrec de Pau Hidalgo Aragonès. A partir de les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits en honor a Sant Gregori. I a les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amenitzat per les orquestres Montgrins i Saturno. I diumenge 5, a les 6 i quart de la tarda, Gran Cosó Iris. Amb l'acompanyament de la banda de música La Lira Roquetense i a les 9 i mitja, 28è concert de La Lira Roquetense. A les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poi. I acaba la nit amb el ball del Fanalet. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 2 de juliol. A les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs d'aparador Roquetes Festes 2026. A les 7 i mitja, repartiment del panoli pels carrers de la Raval Nova i la urbanització Torre d'en Gil. A càrrec de les Pubilles, Pulletes, Heraus i Heruets del 2025, amb l'acompanyament de la xaranga La Vermutxou. A les 9 de la nit, concentració de joves a l'Hort de Cruells. Rua amb xaranga pel carrer Major des de l'Hort de Cruells fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la xaranga La Vermutxou. I a les 11 de la nit, Nove Rockets Festival a la terrassa d'estiu. Lliurament dels mocadors de festes a totes les colles i prova número 4, presentació de colles i concurs de carros. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Tota la música.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
1: Impacta la teva ràdio, que la teva ràdio sona, dissona dins teu. Antena Caro, Antena Caro.

Inauguració de l'exposició fotogràfica solidària de Paco Bolunya. L'exposició es podrà visitar del 4 al 11 de juliol, de 6 de la tarda a 9 de la nit. A la 1 i mitja del migdia, pregó oficial de les festes majors a càrrec de Pau Hidalgo Aragonès. A partir de les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits en honor a Sant Gregori. I a les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amenitzat per les orquestres Montgrins i Saturn. I diumenge 5, a les 6 i quart de la tarda, Gran Cosó Iris, amb l'acompanyament de la banda de música La Lira Roquetense, i a les 9 i mitja, 28è concert de La Lira Roquetense. A les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poi. I acaba la nit amb el ball del Fanalet. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que són una mostra d'unitat.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya, la CONFAP, demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Tem que la nova llei, aprovada tot just fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos de locals i ni de casos. És més que, a més, s'han denunciat poblacions reticents com l'Hospitalet de Llobregat, Lleida o Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la CONFAP.
3: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
1: Més temes. Després de l'acord aconseguit entre PP i Vox, el candidat popular Juanma Moreno ha estat investit president de la Junta d'Andalusia amb 68 vots a favor i 41 en contra a la segona votació. Minuts abans, les dues formacions havien convocat els mitjans per preparar, per explicar, volem dir, el pacte que inclou una conselleria de rang de vicepresidència pel portaveu de Vox, Manuel Gavira. A més, inclou 150 punts que els de Bascal portaran en pràctica a ostentar aquesta vicepresidència. La febre del Tour que s'ha encetat aquesta tarda a Barcelona amb la presentació dels 23 equips s'estén com una taca d'oli i el sector del lloguer de caravanes i autocaravanes ha registrat un augment de reserves del 7% aquests dies. El gremi explica que el creixement ve arran de la afluència de visitants que genera aquesta cursa francesa amb tres etapes del 4 al 6 de juliol i a la necessitat d'allotjaments flexibles i mòbils. Una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a l'AP7 a Castellví de Rosanes. A una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Avui dijous, 2 de juliol, s'enceten les festes majors de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. I com ja és costum, a l'inici de les festes, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, vol enviar una salutació i una felicitació a tota la gent de Roquetes i a la del territori, convidant-los a participar en aquestes festes de Roquetes.
6: Enguany, des de l'Observatori de l'Ebre, el centre de referència per a l'eclipsi que viurem el 12 d'agost, vull desitjar molt bones festes a tothom i vull agrair molt especialment a la feina que fa el Patronat de Festes, que des de fa moltes setmanes està treballant incansablement per a poder tindre les millors festes del territori. Sense la seva feina i la seva dedicació, les festes que tenim no serien una realitat. També vull agrair molt especialment a les entitats i associacions, que són el motor de la nostra ciutat durant tot l'any, però que també en estos dies de festa se posen al costat del Patronat de Festes per elaborar un programa intens en actes culturals, festius, educatius, socials i divulgatius. Sense totes aquestes entitats i associacions, les nostres festes tampoc no serien possibles. I vull fer un agraïment i una felicitació molt especial per al nostre jovent, el nostre jovent que és referent al territori, el nostre jovent que viu les festes d'una manera espectacular, però que també ho fa d'una manera molt cívica. I això s'ha de destacar i se'ls ha d'agrair per fer-ho com ho fan. I també vull convidar a les roqueteres i roqueteros i a la gent d'arreu del territori a que vinguin a gaudir de les nostres festes. Sobretot, vull destacar el Cosuiris, que enguany ja us puc avançar que serà espectacular. Sortim al carrer, sortim, retrobem-nos en familiars, en amics, sortim al carrer, gaudim de tots els actes que ens han preparat, disfrutem-les, fem-ho de manera cívica, cuidant el que és de tots i sobretot respectant a tothom. Molt bones festes, roqueteres i roqueteros i la gent que ens vingui a visitar.
5: També el regidor de festes de l'Ajuntament de Roquetes, Ciscoller, convida a la gent a vindre a participar d'aquestes festes de l'eclipsi alhora que repassa els actes més destacats de la programació.
7: Bé, bon dia, ens trobem ja a l'antesala de les festes majors de Roquetes. 11 dies de festa, no ho pot dir tothom, però Roquetes som festeros, som xaladors, però també, dir-ho d'alguna manera, som també un poble que, davant de tots els actes que fem, que seran més de 100, n'hi ha uns quants que són també solidaris, i per tant això també vol donar valor a les festes de Roquetes. És a dir, que també tenim un compromís cívic i social a nivell de la gent de Roquetes i la gent del territori. Dir que en estos 11 dies de festes tenim molta varietat d'actes on tothom se pot sentir representat, des de menuts, des de grans, des de més grans. Tenim menjades populars, com ja sabeu, durant tots estos anys. I, evidentment, les nits de la terrassa d'estiu, on tindrem 10 dies de festa inacabable. I és com, en este cas, al·lusiu al cartell que ens ha fet l'Ignasi Blanc, lligat en l'eclipse solar, que malgrat que lo balles per la nit, no se farà de dia. Dir també, per últim, que tenim com a convidat a l'ofrena el Tomàs Molina, lligat, és un meteoròleg, però que ho lliguem també amb el tema de l'eclipse solar, perquè molta gent se preguntarà què pinta Tomàs Molina a Roquetes, i també, en este cas, agrair al pregoner, al Pau Hidalgo, per la seva volta al món solidari en bicicleta, que va recollir diners per al projecte EMA. En definitiva, tenim unes festes majors on tothom s'hi sentirà representat, ja que també fem activitats multiculturals, en aquest cas organitzades per Càritas i la mateixa àrea de saber a les persones de l'Ajuntament de Roquetes i el Departament de, i el Consell, la Regidoria de Cultura. Això ho farem en dissabte. Hi ha també aspectes tradicionals com l'ofrena, com el repartiment de panoli, els pobillers i hereus vestits de pagesos. És a dir, tradició i modernitat, festa, solidaritat, en definitiva, 11 dies que donen lloc per a molt i on Roquetes se mostra de cara a les Terres de l'Ebre d'una manera totalment diferent, la festiva i, sobretot, participadora i xaladora. Roqueteros, molt bona festa major i sobretot a la gent que sou de fora, benvinguts a la festa de major de Roquetes. I no oblideu un fabulós cosuiris que xalareu d'allò més. Bones festes.
5: I finalment, el president del Patronat de Festes de Roquetes, Juan Carlos Sangres, també ens envia la seva especial felicitació d'aquestes festes de Roquetes, les festes de l'eclipsi.
8: Bueno, bon dia, ja tornem a estar al mes de juny, començament de les festes majors, unes festes majors que tornen a la normalitat després del 175è aniversari de les festes de l'any passat. Això és la salutació i la invitació a festes, però jo sí que voldria enguany dedicar esta salutació a molta gent que ni surt al programa de festes ni es veu, ni és la cara visible. Vull dir, unes festes majors no es poden organitzar en la qualitat que s'organitzen si no hi ha detrás un equip humà que les fa possible. I aquest equip humà, doncs, parlo de molts dels funcionaris, de l'equip que tinc davant de Roquetes Comunicació. Vull dir, aquí tinc un equip que dona veu i imatge a tot el que es fa a Roquetes i, com no dir-ho, als col·laboradors que té el Patronat de Festes, que desinteressadament venen a ajudar perquè senten Roquetes i senten les seues festes, i com no dir-ho, a la brigada municipal, que sempre està al costat del Patronat de Festes, per al que convé, el que no convé, i sempre en una molt bona cara. Vull dir, les festes majors sempre són més del que es veu a un programa de festes o als actes que organitzem. Com no cal dir-ho també a la policia local, que ens dona seguretat i tranquil·litat a la nostra ciutat dins de 12 o 11 dies de festa major. Com que res més, roqueteros, roqueteres, gent de les Terres de l'Ebre, veniu a les millors festes, i no m'he equivocat, a les millors festes de Roquetes, que Roquetes és una ciutat on obri les portes i obri les mans a tothom. Només desitjar-vos que el temps mos acompanye, que esta calor mos doni una miqueteta de tregua i de poguésseu desenxufar l'endoll de la rutina del dia a dia i poder disfrutar de 11 dies de tertúlia en els amics i la família. Molt bones festes a tothom.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Recursos per a la millora d'equipaments. L'escola de l'Arrabal de Cristo disposarà a partir del proper curs 2026-2027 de patis reformats, després de l'inici dels treballs de renovació del paviment de l'espai, així com de l'ampliació de les zones verdes existents. L'actuació, a càrrec de l'Ajuntament de Roquetes i amb un pressupost de 101.998 euros, s'ha impulsat amb la voluntat d'afavorir el confort i augmentar els punts d'ombra del pati, responent així a les necessitats educatives i lúdiques del centre. Concretament, la inversió garantirà un entorn més segur, accessible i adequat per a l'ús diari de l'alumnat a través de la substitució del paviment de formigó actual, deteriorat pel pas del temps i amb desnivells, problemes de drenatge i trencaments. Tanmateix, el projecte inclou la plantació de nou arbrat i l'increment de les àrees amb terra de sauló, que permetrà doblar l'espai verd actual fins a arribar a una superfície de 550 metres quadrats. Durant la visita d'obres realitzada aquest dimecres al col·legi, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha anunciat que l'obra estarà finalitzada aquest mes de juliol.
9: Unes obres llargament reivindicades, que era la millora dels patis. Uns patis que tenien molts anys i que el seu paviment estava molt deteriorat i que en aquestes obres se renovarà per complet. També aquesta obra permetrà guanyar més zona verda dins dels patis, d'aquesta manera els xiquets i les xiquetes tindran la seva zona de terra i de vegetació per a poder tindre aquest contacte amb la natura. Estem parlant d'una pavimentació d'uns 1.800 metres aproximadament pavimentats i d'uns 550 metres, és més que es dobla tot l'espai verd que hi haurà al pati de l'escola de Raval de Cristo. Una execució d'unes obres que permetrà a les festes de l'Arrabal de Cristo, que són l'última setmana de juliol, poder estrenar i gaudir estos nous patis tan necessaris per a la comunitat educativa de l'Arrabal de Cristo. En un pressupost de 102.000 euros se resoldrà un d'aquells problemes endèmics que tenia l'escola Arrabal de Cristo quan plovia, tenia les dificultats per a que els xiquets i les xiquetes poguessin accedir bé, en este cas, a l'escola.
5: Al seu torn, la directora de l'escola Arrabal de Cristo, Magda Bell, ha valorat especialment el fet de guanyar a zona verda, a més de la millora de les pistes i el dibuix de les línies.
10: Tindrem tota una pavimentació nova. Valorem també molt positivament des de l'escola que hi haurà més zona verda, tant al principi, a l'entrar a l'escola hi ha uns metres de zona verda, així com al final, i també millorarem les pistes i el dibuix de les línies per a poder fer jocs i esports, perquè hem de pensar que a l'escola Raval de Cristo tota l'àrea d'educació física se fa fora al carrer.
5: A la vegada, durant la compareixença, s'ha avançat que el centre també disposarà d'un nou sistema de climatització abans d'acabar l'any gràcies a la instal·lació d'una nova caldera d'aerotèrmia en substitució de l'anterior de gasoil. L'actuació, amb un pressupost de 113.000 euros i que rebrà finançament del Pla Impuls d'IPTA de la Diputació de Tarragona, dotarà de fred a l'estiu i calor a l'hivern totes les aules de l'escola. L'alcalde, Ivan García, ha anticipat que el centre estarà plenament adaptat per l'arribada de les altes temperatures el 2027.
9: Lligat en esta actuació, un sistema de calefacció que se substitueix per aerotèrmia. Esperem que abans de final d'any l'escola de Ravaleta estigui climatitzada tant en calent com en fred, i d'esta manera, quan tornarà a vindre la calor al 2027, estarà instal·lada ja esta nova caldera d'aerotèrmia en tots els generadors a cada classe, per a tindre aquest aire condicionat tan necessari per al bon desenvolupament de l'activitat escolar.
5: En aquest sentit, la directora de l'escola Arrabal de Cristo, Magda Bell, ha afirmat que el nou sistema de climatització serà molt bo per a tots els xiquets i xiquetes i els treballadors.
10: És molt bo per al centre, molt bo per als xiquets i les xiquetes i totes les persones que hi treballen, que cada vegada anem augmentant i estem parlant més d'un centenar de persones que entren al centre diàriament.
5: Amb una inversió de 102.000 euros, l'actuació afavorirà el confort i augmentarà l'ombra del pati responent a les necessitats educatives i lúdiques del centre, millorant els patis de l'escola de l'Arrabal de Cristo amb nou paviment i zones verdes.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
11: Hola, bon dia. Encetem la jornada amb el cel serè o poc ennuvolat en general i avui predominarà l'ambient assolellat arreu amb alguns núvols d'evolució a punts de muntanya. En general no s'espera precipitació. La temperatura serà lleugerament més alta amb valors que voltaran entre 30 i 35 graus, si bé a ponent podrà arribar fins a 37 o 38 graus. Tot plegat amb vent de component sud entre fluix moderat i onades al voltant del mig metre d'altura. De cara als dies vinents s'espera que es vagi imposant una dorsal anticiclònica i les altes pressions en superfície Roger, que afavoriran el predomini de l'ambient assolellat i l'augment de la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: I ara a l'informatiu d'Antena Caro obrim la secció En sèrie. És moment per conèixer les novetats, estrenes i recomanacions setmanals de tota l'oferta de la cartellera a les plataformes digitals.
12: En sèrie.
13: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
12: Les millors ficcions.
13: Els millors relats.
12: Les estrenes més espectaculars.
13: El retorn de les sèries més esperades.
12: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
13: En sèrie, amb l'Ali Giné.
14: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta setmana d'impàs entre juny i juliol i amb un nom destacat a la cartellera. De seguida el coneixerem, abans però comencem com sempre el repàs setmanal de la cartellera digital.
15: La Facultat de Geografia e Història ha resolt otorgar-li una beca econòmica
16: a les alumnes menores de 30 anys.
14: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i trobem Millennial.
17: ¿Qué coño se va a integrar?
18: Se van a pispar, es que ni siquiera los jóvenes. Expresiones. ¿Sirvo coño? Me das lache.
14: En un to de comèdia, la sèrie segueix una bibliotecària a l'atur de 42 anys que ha de tornar a la universitat per cobrar una beca que li han concedit per error burocràtic.
19: Perrear no es nada nuevo. Es como para los de tu generación.
18: Tener conciencia social. Estoy igual que antes.
14: Trepada en els codis del món universitari i amb la finalitat d'amagar la seva edat, es sotmet a un canvi d'imatge ideat per dues joves, el que farà que acabi creient-se el seu propi personatge.
20: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero?
21: He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
22: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
14: Des d'aquest dimecres a Disney Plus i arriba Olivia.
23: Aquí la gente da cringe. Ya no llega ni el Shane.
21: Aquí tenemos tradición.
24: No, lo que no tenemos es dinero.
21: Tengo 1,70.
25: Pues con eso te llevas dos puñados de... i una pegatina.
14: Parlem d'una altra comèdia que narra la història de l'home del temps més famós del país, Mario Rey, que després d'un gir inesperat a la seva vida es veu obligat a refugiar-se amb la seva filla a la masia del seu pare, amb qui porta 30 anys sense parlar-hi.
26: Te he visto más en la tele que en persona.
21: No te entiendo, hija, ¿qué quieres?
26: Quiero una familia.
14: El retrobament forçat obrirà velles ferides, però també noves oportunitats.
27: Nuestras primeras vacaciones.
28: Aprovechémoslas.
29: Bienvenido al Riviera.
27: Julia, un placer volver a verla.
28: Buenos días, señora Ackerman.
14: També des d'aquest dimecres a Netflix hi trobem Verano del 36.
30: Él nunca te importó. Lo tomaste y lo dejaste. Te portaste como una furcia.
31: Un asesino siempre tiene un móvil.
14: Ens situem a Nisa, l'agost del 36. Quatre dones d'origen molt diferent es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en el luxós hotel Riviera.
32: Un fuerte aplauso para la cumpleañera, el
33: brindis por todos vosotros, mis amigos, mi mundo. Tengo mucha suerte en la vida. No cambiaría nada.
14: La darrera proposta d'aquest dimecres ens porta a Amazon Prime, on hi arriba el...
34: Bonito paraguas.
33: Gracias, es una reliquia.
35: Es broma, pareces idiota.
14: La ficció segueix a Elle Woods durant la seva etapa d'institut mentre descobrim les experiències vitals que la van convertir en la icònica jove que vam conèixer a una rúbia molt legal.
36: Charitra marchi santa campateava aquí.
14: Aquest dijous a Amazon també s'hi estrena Isaac Tanam. Ambientada en una ciutat portuària costanera fictícia entre les dècades del 80 i 90 del segle XX, la història segueix a un capo implacable que ascendeix des de les disputes pesqueres per controlar el contraband i la política de la localitat.
37: Para que conste, ¿cómo te llamas?
38: Mavis Perramala Beaumont. I me da un je ne sais
14: quoi. A Netflix aquest dijous s'hi estrena la tercera temporada de la supervivència d'una xica con curvas.
39: Que es demasiado y va muy rápido. Apenas le dejo verme con gorro de dormir. Esto no va de que nos pasen cosas. Esto va de cómo gestionar las que nos pasan.
14: Tornen les aventures de Michelle Butter, una estilista recentment separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
40: Yo fui la mente maestra.
14: I no ens movem de Netflix, perquè encara aquest dijous hi arriba El Hombre Vapor.
0: El dia de mañana me gustaría llevar a cabo una conferencia de prensa para explicarles cómo lo maté y cuál fue el motivo.
14: La trama japonesa parteix del moment en què una persona explota espontàniament en directe a la televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat i poder atemorir tot un país sencer.
1: So what do? You
2: live your life, you go in shadows.
3: I sell photocopiers.
1: What do you really do?
14: Encara dijous a Movistar Plus s'hi estrena Memòria d'un assassino.
4: We do the job.
5: We don't ask questions.
14: La sèrie segueix un home que ha viscut durant anys mantenint dues vides incompatibles, la de pare en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York.
6: My mind, it's getting worse.
14: El seu sistema funciona, fins que descobreix que pateix Alzheimer precoç.
7: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo.
14: I divendres l'estrena de la setmana a Apple TV i arriba l'esperada tercera temporada de Silo.
8: Lleva 3 meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho. There's a...
14: Arriba la tercera entrega d'una de les sèries insígnies de la plataforma.
9: No recuerda nada, excepto lo que le dicen.
14: En aquesta tercera temporada, el personatge de Rebecca Ferguson ha sobreviscut a la seva neteja fallida i torna al búnquer, però amb importants buits de memòria.
10: La verdad no se consigue sin un precio.
11: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
10: ¿Se enterara de qué?
14: La trama partirà de dues línies temporals, la del present en un búnquer post-rebel·lió i la del passat, que ens ha d'explicar per què 10.000 persones viuen ara sota terra.

0: Arribem al moment de la recomanació i aquesta setmana és per la quarta temporada de From. Will I be handsome? Will I be rich? Is what he said to me. Per molts, la ficció d'HBO Max s'està convertint a poc en la nova Perdidos. Tampoc és d'estranyar perquè comparteixen el mateix showrunner. Ara bé, esperem que s'encamini cap a un final molt més satisfactori. De moment, aquesta quarta entrega ja ha assentat les bases perquè la seva temporada final, que esperem veure al llarg del 2027, resolgui tots els dubtes plantejats. Començant per com s'ha creat el petit poble de la ficció i si podran o no tornar a casa tots els seus protagonistes.
1: Lo sientes, ¿verdad? Cuando entré en las ruinas, creo que fui a un sitio. Eres una recorrehistòries, pero no puedes contar una historia que ya se ha contado.
0: Però parlem d'aquesta quarta entrega. Han estat 10 episodis plens de moments de desesperació, imatges grotesques, en la que els creadors han apostat per donar espai a tots els personatges, per bé o per mal.
1: ¿Y tu padre?
2: No ha vuelto.
1: ¿No estaba contigo?
2: Sí, es que nos separamos.
0: Part dels espectadors critiquen precisament la introducció d'aquestes subtrames que no semblen aportar res a la trama principal. Però la crítica especialitzada creu que la sèrie ha trobat un equilibri excel·lent entre el terror i el misteri.
2: No sabemos qué pasó, ni siquiera sabemos si es cierto.
3: Tú, yo, Jim.
2: Jim no está.
0: En qualsevol cas, estem davant d'una de les propostes de terror més inquietants de les plataformes ara mateix, amb una quarta entrega que continua mantenint alt l'interès que va generar la primera temporada de la sèrie.
2: ¿Te crees que eres un héroe? Lo que le has hecho a ese pobre chico es de ser un monstruo.
0: Això sí, haurem d'esperar una cinquena temporada per veure'n la conclusió. La bona notícia és que ja està confirmada i que efectivament serà el final d'aquesta història. S'espera per mitjans del 2027.
2: Es una gran pena que no vayas a ver lo que va a pasar ahora. Siempre es mi parte favorita. Es cuando entre ellos empiezan a despedazarse.
0: De moment, però, aquí us deixem un fragment per anar fent temps.
4: Boyd. Boyd, ¿pero qué cojones haces? Son todas las balas que nos quedan. De cada arma que ha pasado por aquí. Tengo que asegurarme. Tengo que asegurarme de que si vienen mal dadas, tengamos suficientes.
5: ¿Suficientes para qué?
4: Entre la colonia y el pueblo, ¿cuántos somos en total? Necesito un recuento, gracias.
5: Sea, lo que esté haciendo, tiene que parar.
4: Boyd, tiene que parar.
5: ¡Eh! ¡Ganamos una vez, Kenny! ¡Una sola amarga victoria! Y aún así no pudimos con un hijo puta que... Oye... Lo que hemos visto allí abajo significa que no hay manera de defenderse de esos seres. No hay ningún modo, ninguno, de vencer. Tal vez llegue el día en que solo podamos decidir cómo elegimos morir. O dejamos que esos seres nos despedacen vivos, o...
0: Aquí l'en sèrie, la setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adeu-siau.
6: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 2 de juliol. A les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs aparador Roquetes Festes 2026. A les 7 i mitja, repartiment del panoli pels carrers de la Raval Nova i la urbanització Torre d'en Gil. A càrrec de les pubilles, Pulletes, Eraus i Erauets del 2025 amb l'acompanyament de la xaranga La Vermut Show. A les 9 de la nit, concentració de joves a l'Hort de Cruells. Rua amb xaranga pel carrer Major des de l'Hort de Cruells fins a la terrassa d'estiu, acompanyats per la xaranga La Vermut Show. I a les 11 de la nit, Nové Rockets Festival a la terrassa d'estiu. Lliurament dels mocadors de festes a totes les colles i prova número 4, presentació de colles i concurs de carros. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

0: Aquesta setmana, Roquetes, del 2 al 12 de juliol, Festes Majors de Roquetes 2026, sota el lema Les Festes de l'Eclipsi. Dijous 2 de juliol, a les 10 del matí, inici de la 5a edició del concurs de paradors Roquetes 2026. A les 7 de la tarda, disparada de coets, i a les 7 i mitja, repartiment de pa noli pels carrers de Roquetes, amb l'acompanyament de la xaranga, la Vermutxou. A les 11 de la nit, Nové Roquets Festival, a la terrassa d'estiu. Divendres 3, a les 7:45 de la tarda, proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Festes Majors 2026, a l'Hort de Cruells. I a les 12 i mitja de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amenitzat per l'orquestra Welcome Band. Dissabte 4 de juliol, inauguració de l'exposició fotogràfica solidària de Paco Bolunya. L'exposició es podrà visitar del 4 al 11 de juliol, de 6 de la tarda a 9 de la nit. A la 1 i mitja del migdia, pregó oficial de les Festes Majors a càrrec de Pau Hidalgo Aragonès. A partir de les 7 i mitja de la tarda, ofrena de flors i fruits en honor a Sant Gregori. I a les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amenitzat per les orquestres Montgrins i Saturno. I diumenge 5, a les 6 i quart de la tarda, Gran Cosó Iris, amb l'acompanyament de la banda de música La Lira Roquetense, i a les 9 i mitja, 28è concert de La Lira Roquetense. A les 12 de la nit, ball a la terrassa d'estiu, amb l'orquestra Jamaica i DJ Oriol Poi. I acaba la nit amb el ball del Fanalet. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Tota la música.

sorry. Antina Caro, benvinguts a la música.

0: send the call out.
1: Antena Caro. Es la una.